0: ஹாய் கிளம்பு.
1: Sí, lo tuyo es el popular. Te damos doble, doble popular en Tropicana.